0: En este caso, yo creo que también la ley hace costumbre. Estoy convencida de que dentro de unos años, sacar el móvil en medio de una reunión social será como fumar hoy dentro de un bar. ¿No os parece probable? Hasta mañana, Juan Ramón.
1: Hasta
0: que
1: mañana.
0: Paséis un buen miércoles.
1: Hasta mañana, Eva, igualmente. Menos cuarto, las 8, 7 en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de esta casa.
2: Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Aena treu les ungles i diu que la llei de cogestió aeroportuària promoguda pel Parlament és incompatible amb el marc legal vigent. És la reacció després que el govern central hagi retirat el veto a la seva tramitació. Avui és dimecres 9 de setembre. Paco Lagunas al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz. Repassant més titulars amb Paula Bendito. Arriben 9 pasteres en un sol dia.
3: Són les que varen arribar ahir a les Balears amb 157 migrants a bord. 5 de les barques varen ser localitzades a Formentera, 2 a Cabrera i altres 2 a Porto Colom.
2: Canvi de temps a la vista.
3: Emergències activarà l'alerta taronja a partir de les 10 del dematí per pluges i tempestes molt fortes i persistents perquè arriba un front des de la península que afectarà previsiblement tot l'arxipèlag.
2: I en els esports?
3: Enric Mas manté la seva diferència al cap davant de la Vuelta abans d'afrontar la 17a etapa i en futbol Catacoll, Mariona Caldentell i Patri Guijarro nominades a la pilota d'or.
2: Coneguem la previsió del temps, com dèiem, pendents d'aquest canvi meteorològic. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui a les Illes Balears, temps inestable amb el pas d'un front. Cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes. Podran ser localment molt fortes, amb calamar-se i fortes ventades, que superaran els 90 km per hora. Les pluges podran ser molt persistents i tenim avís pel perill important i acumulats de 40 litres per metre quadrat durant una hora. A la illa de Menorca, risc de rissagues. El vent que bufa de tramuntana amb molta força deixa també mala mar i onades de 4 metres d'alçada. Avui baixen notablement les temperatures. Màximes de 32 graus a Palma i Eivissa, 31 a Formentera i 30 graus a Maó. És una informació d'AEMET.
2: Ara mateix tenim 24 graus a Maó, 26 a Palma, Eivissa i Formentera. I volen saber també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Claudia Zavala, bon dia.
5: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán retención en la vía de cintura en sentido András desde el Estadio Balear hasta la salida de Sóller. También en la autopista de Inca apreciamos tráfico lento en sentido Palmas desde el Concello hasta Santa María y desde Soncladera hasta la incorporación con la vía de cintura. En la autopista de Yumayor tenemos un poco de tráfico lento desde el Pilaría hasta Safarinera. Es todo por el momento. Buenos días.
2: AENA assegura que la llei de cogestió aeroportuària promoguda pel Parlament Balear, que debatrà el Congrés dels Diputats, es diu textualment incompatible amb el marc legal vigent. Tot això després que el govern espanyol hagi retirat a darrera hora el veto a la tramitació de la llei, després d'haver-s'hi oposat inicialment per raons econòmiques.
3: El gestor aeroportuari diu en un comunicat que la Constitució atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre els aeroports d'interès general, per la qual cosa les seves competències corresponen únicament a l'Estat. A més, defensa pensen que el sistema aeroportuari es regeix pel principi de solidaritat econòmica, segons el qual els majors aeroports financen les pèrdues dels aeroports amb menor activitat. Un posicionament que es produeix després que Més per Mallorca i PP mostrassin la seva satisfacció per l'aixecament del veto. Són Lluís Apesteguía i Sebastià Sagreres.
6: Perquè volen tenir les claus de casa nostra. Esperam superar tots els obstacles, però avui han demostrat el pes que tenim a l'Estat espanyol.
7: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat que aixecar aquest veto.
2: Seguim parlant de qüestions relacionades amb la política, perquè precisament això de ben segur es tractarà en el curs polític que comença avui al Parlament, un ple que debat la llei per regular l'entrada de vehicles a Mallorca.
3: S'usa el darrer curs polític parlamentari abans de les eleccions de l'any que ve. Sobre la taula, regular l'entrada de vehicles a Mallorca, una proposició de llei que va ser aprovada en el Consell el juny passat. El president insular, Llorenç Galmés, serà l'encarregat de defensar el text. Ara bé, arriben també al ple els decrets llei per equiparar el salari de les educadores de les escoletes i prohibir la venda d'alcohol a menors. Un primer ple on els membres del govern hauran de responsable a les principals qüestions, hauran de respondre a les principals qüestions que l'oposició ha criticat durant els mesos d'estiu, com la saturació turística.
2: I el ministre de Transports ha garantit

0: Canvi de temps. En poc més d'una hora, a partir de les 10, emergències, s'activarà l'alerta taronja per pluies i tempestes molt fortes i persistents. S'arriba un front des de la península que afectarà previsiblement tot l'arxipèlag. N'estarem ben pendents en aquest dimecres 9 de setembre. Paco Lagunas al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Jaume Vinyes. Aena treu les ungles.
1: Diu que la llei de cogestió aeroportuària promoguda pel Parlament és incompatible amb el marc legal vigent. És la reacció després que el govern hagi retirat el veto a la seva tramitació.
0: 10 pasteres, volien dir, en un sol dia.
1: Són les que van arribar ahir a les Balears amb 157 migrants a bord. 5 de les barques van ser localitzades a Formentera, 2 a Cabrera i altres 2 a Porto Colom.
0: I titular també d'esports.
1: Enric Mas manté la seva diferència al capdavant de la Vuelta abans d'afrontar la 17a etapa, i en futbol, Catacoll, Mariano Caldentí ell i Patrick Guijarro nominades a la pilota d'or.
0: Estàvem pendents, com deien, de la situació del temps. Ens acosta la previsió meteorològica de l'Agència Estatal. Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui a les Illes Balears, temps inestable amb el pas d'un front. Cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes. Podran ser localment molt fortes, amb calamar-se i fortes ventades que superaran els 90 km per hora. Les pluges podran ser molt persistents i tenim avís pel perill important i acumulats de 40 litres per metre quadrat durant una hora. A la illa de Menorca, risc de rissagues. El vent que bufa de tramuntana amb molta força deixa també mala mar i onades de 4 metres d'alçada. Avui baixen notablement les temperatures. Màximes de 32 graus a Palma i Eivissa, 31 a Formentera i 30 graus a Maó. És una informació d'AEMET.
0: I també atents a la situació del trànsit, connectam amb la direcció general. Claudia Zavala, bon dia.
3: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán retención en la vía de Cintura en sentido András, desde el Estadio Balear hasta las piscinas de Son Hugo y desde Sondameta hasta Sataulera, en sentido aeropuerto a la altura de Génova. También en la autopista de Inca apreciamos tráfico lento en sentido Palmas, desde Son Cladera hasta la incorporación con la vía de Cintura. Es todo por el momento. Buenos días.
0: Les Balears estan davant un canvi de temps imminent. Emergències, s'activarà avui l'alerta taronja a partir de les 10 per pluies i tempestes molt fortes i persistents. El motiu és l'arribada d'un front des de la península que afectarà previsiblement tot l'arxipèlag.
1: La Direcció General d'Emergències ha activat el Pla Meteoval IGU davant un episodi meteorològic que tillen d'advers i que podria deixar precipitacions de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora, calamar-se i fortes ratxes de vent. Eduardo Pargas, el director del Centre d'Emergències de l'U2.
4: El dia puede salir por la mañana muy soleado, muy tranquilo y que parece que no pueda pasar nada, pero son días muy cambiantes que a lo largo del día pueden cambiar de manera repentina, se puede formar una tormenta con rachas de viento asociados muy potentes y que puede generar problemas de circulación, problemas marítimos.
1: El Comitè Tècnic Assessor, de fet, també ha activat l'alerta groga per fenòmens costaners a tot l'arxipèlag, per forts vents a Mallorca i Menorca i per risc de rissaga a Menorca. L'episodi provocarà també un descens notable de les temperatures, que podria rondar els 10 graus.
0: Un canvi de temps que arriba després de moltes setmanes de sequera. Paula Bendito, bon dia.
5: Bon dia, fet que ha provocat que Ses Salines hagi declarat l'aigua del poble no apta pel consum humà pels seus alts nivells de sodi. L'Ajuntament ha explicat que és per mor de la sequera i també per l'increment de la demanda durant els mesos de més calor. Guillem Masses, alcalde de Ses Salines.
6: Sempre ha estat en el límit, però aquesta vegada els nivells, segons la normativa, no són aptes per consum humà, que això és el realment preocupant.
5: Amb l'arribada de les pluges i la reducció de la demanda passada a l'època estival, el consistori espera que els nivells de sodi es redueixin fins que l'aigua torni a ser apta per al consum.
0: Aena assegura que la llei de cogestió aeroportuària promoguda pel Parlament Balear, que debatrà el Congrés dels Diputats, es diu textualment incompatible amb el marc legal vigent. Tot això després que el govern espanyol hagi retirat a darrera hora el veto a la tramitació de la llei, després d'haver-s'hi oposat inicialment per raons econòmiques. Laura Ruibal, bon dia.
7: Bon dia. El gestor aeroportuari argumenta que la Constitució atribueix l'Estat la competència exclusiva sobre els aeroports d'interès general, per la qual cosa, diuen, les seves competències corresponen únicament al govern central. A més, defensen que el sistema aeroportuari es regeix pel principi de solidaritat econòmica, segons el qual els majors aeroports financien les pèrdues dels aeroports de menor activitat. Un posicionament que es produeix després que Més per Mallorca i Partit Popular mostressin la seva satisfacció per l'aixecament del veto. Són Lluís Apesteguia i Sebastià Sagreras.
8: Perquè volem tenir les claus de casa nostra. Esperam superar tots els obstacles, però avui hem demostrat el pes que tenim a l'estat espanyol.
9: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'estat que aixecar aquest veto.

0: Seguim parlant d'altres qüestions polítiques. El ministre de Transport, volien dir una qüestió que segur es tractarà a l'inici del curs polític avui en el Parlament, és aquest veto, un ple que avui debat la llei per regular l'entrada de vehicles a Mallorca.
1: S'ús el darrer curs polític parlamentari abans de les eleccions de l'any que ve sobre la taula regular l'entrada de vehicles a Mallorca, una proposició de llei que va ser aprovada en el Consell de Mallorca el juny passat. El president insular, Llorenç Galmés, serà l'encarregat de defensar el text. Ara bé, arriben també al ple els d'aquest llei per equiparar el salari de les educadores de les escoletes i prohibir la venda d'alcohol a menors. Un primer ple on els membres del govern hauran de respondre a les principals qüestions que l'oposició ha criticat durant els mesos d'estiu, com la saturació turística.
0: Seguim parlant de més qüestions polítiques. Com dèiem, el ministre de Transports ha garantit que el govern seguirà reforçant la capacitat de salvament marítim per poder atendre les alertes i emergències humanitàries davant l'increment de l'arribada de pasteres. Ha estat la resposta a la pregunta que formula aquest dimarts durant la seva primera intervenció la senadora d'Eivissa i Formentera, qui demana quantes intervencions s'han fet a les Pitiuses, quines emergències s'han atès i com valoren la capacitat de resposta del servei. Escoltam Òscar Puente i Neus Massanet.
2: Hablamos de una vida que necesita ser salvada y precisamente por eso es tan importante contar con unos servicios públicos capaces de responder con rapidez y con los medios necesarios.
3: Es voluntad del Ministerio y del Gobierno de España dimensionar la capacidad de salvamento marítimo para estar siempre en disposición y, si es posible, con holgura, de atender todas las alertas y todas las emergencias de carácter humanitario.
0: O això poques hores abans de saber que 177 migrants han estat interceptats a les darreres hores a bord de 10 pasteres a Mallorca, Cabrera i també a Formentera. 8:52, parlem ara de qüestions educatives. Les Balears s'enfonsen en el darrer estudi PISA, publicat, que compara els resultats dels alumnes de tot el món. Obté els pitjors resultats de la sèrie històrica, especialment en lectura i matemàtiques, i s'allunya de la mitjana espanyola, que també cau de manera important.
4: En 3 anys, les Balears han baixat 30 punts en lectura i matemàtiques i romp la tendència d'apropar-se a la mitjana de l'OCDE dels darrers anys. La conselleria reconeix els mals resultats i culpa la LOMLOE per posar, diuen, les competències per davant dels coneixements. Educació insisteix que s'ha de tenir en compte també el percentatge d'alumnat estranger, el de 9%, i reconeix que calen més recursos per a l'atenció a la diversitat. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
5: Que és el que han de fer, més atenció a la diversitat, més recursos que aboca la comunitat autònoma en recursos propis, perquè s'ha de tenir en compte que les Balears, a part de ser plurinsulars, que això ja té una problemàtica, tenim el nombre d'alumnat estranger més alt de tot Espanya, més alumnat amb necessitats educatives específiques.
4: L'informe especula les possibles causes d'una tendència que és global, assenyala l'efecte pantalla, els mòbils i les xarxes impacten en la capacitat d'atenció de l'alumnat que es perd en textos complexos. Alguns experts en educació diuen també que els resultats s'han d'agafar amb precaució perquè avalua només 3 competències, ciències, matemàtiques i lectura. Escoltam Antoni Morante.
6: Clar, el que se centra en aquest cas és competència lectora, competència matemàtica, competència científica. A la formació de la persona, evidentment, hi ha moltíssimes més coses a tenir en compte, no?
4: Però no tot són males notícies. Els alumnes de les Balears són uns dels que més curiositat tenen i dels que són més perseverants de tot Espanya. Daniel Ruiz, president de la Societat Balear de Matemàtica, sosté que per millorar els resultats s'hauria de reforçar la capacitat reflexiva i crítica de l'alumnat.
7: Potser és que haurien de, si volen millorar dins les proves PISA, també haurien de veure com fer que aquests alumnes aprenguin a interpretar, a llegir, a raonar, i crec que aquí pot haver una resposta.
4: L'informe assenyala també un biaix de gènere clar. Les dones treuen molta més puntuació en comprensió lectora que els homes i ells, tot i que no de forma tan contundent en matemàtiques.
0: I tot això mentre Eivissa cerca urgentment 15 professors de català per al curs escolar que comença demà.
1: En concret, necessiten 13 docents per a aquesta especialitat a 11 dels 12 instituts de l'illa i 2 per a l'Escola Oficial d'Idiomes. Francisco Tiendas, el director de l'Associació de Directors de Secundària.
8: Ja tenim los coberts, però estan parlant de centres on no hi ha cap profe de català o molts pocs profes de català, i segurament tindran places de caire acadèmic amb càrrega curricular important que hauran de ser assumits per persones que no són de l'especialitat.
1: La Conselleria d'Educació ha obert un procés extraordinari que permet que qui s'acaba de graduar en Filologia Catalana pugui accedir a aquestes places. No obstant això, no descarten reconvertir les places de manera que docents d'altres disciplines, sempre amb el certificat de català corresponent, puguin donar les classes.
8: Ha estat allargar al màxim el procés, intentant trobar d'on pugui ser filòlegs catalans. Entenc que una motivació perquè, òbviament, la qualitat de l'ensenyament és molt millor perquè és una persona experta. Però penso que hem arribat al punt de que ens queden dos dies per començar el curs i que ja sí que és necessària aquesta reconversió.
0: I més coses. El temps d'espera per al reconeixement de la dependència es redueix a les Balears dels 222 dies de mitjana el 2023 fins als 192 en aquest 2026. Tot i la retallada, el govern no arriba a l'objectiu legal de 6 mesos per només 12 dies.
9: La Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció de la Dependència assegura que la reducció es dona gràcies al pla de xoc per a reduir les llistes d'espera en marxa des del passat octubre, un pla que ha comptat amb una inversió de 17 milions d'euros. Sandra Fernández és la consellera.
10: Todo este resultado de este plan de choque, de esta primera valoración, porque como les digo, es evidente que los objetivos todavía no los hemos cumplido y aunque cumplamos el objetivo de reducir a 6 meses el tiempo de espera para la valoración tanto de discapacidad como de dependencia, el objetivo de este gobierno siempre va a ser que las personas estén esperando lo mínimo posible y después poderles dar una atención adecuada, pero evidentemente pues vamos por el buen camino.
0: I centenars de persones s'han acomiadat les festes de Gràcia de Mahó amb les carreres de cavalls al Cos de Gràcia, grans protagonistes de les celebracions juntament ahir amb el Jaleo. 9 parelles es van inscriure per participar d'aquestes carreres que ara celebren a la zona del Cos Nou, al Port, un esdeveniment que va completar un dia intens, que també va comptar amb la tradicional beguda de l'Ajuntament de Mahó, on varen assistir caixers, cavallers, autoritats i convidats. I temps ara per parlar d'actualitat esportiva.
9: Enric Mas es manté confiant en les darreres i decisives jornades de la Vuelta, on continua líder després de la 16a etapa. Sense canvis de la general, l'artenenc té un avantatge de més de 2 minuts sobre Félix Gall i Primoz Roglic, segon i tercer classificats. Avui s'espera novament una etapa tranquil·la entre els líders, a banda la contrarrellotge de demà. La cursa arriba avui a Sevilla després de 185 quilòmetres partint de Dos Hermanas.
11: Quedan 5 días de carrera, esperemos que el último sea diferente y nada, vamos a disfrutar de lo que estamos viviendo.
9: En futbol, Catacoll, Mariona Caldentell i Patrick Guijarro opten a la pilota d'or. Les mallorquines han entrat a la llista de les 30 seleccionades per guanyar aquest guardó que se lliurarà el proper 26 d'octubre a Londres. Entre les finalistes femenines hi ha 6 espanyoles, amb una gran absència, Aitana Bonmatí, la guanyadora de les 3 passades edicions, que ha estat lesionada bona part d'aquesta temporada. A més, Catacoll està a la llista de les millors porteres i se posiciona com una de les favorites per guanyar-lo.
0: I a la cultura parlam de la nit de l'art, volíem dir que enguany celebra el 30è aniversari.
12: Shorty, quiero darte un beso.
4: La nit de l'art de Palma tindrà lloc dissabte de la setmana que ve, dia 19, entre les 6 de l'hora baixa i les 11 del vespre. Comptarà amb més d'un centenar d'artistes i mig centenar d'exposicions repartides, a més de Palma, per diferents punts de Mallorca, com Andratx, Pollença o Santanyí. En conjunt hi participen 16 galeries d'art, museus i institucions culturals de tota l'illa. Sobre haver arribat a fer 30 anys, Fran Reus, president d'Art Palma Contemporani, comenta que la professionalització de l'esdeveniment ha sigut la clau.
13: Definimos professional la nit de l'art, pues, convirtiéndolo en un gallery weekend para que la gente pudiera visitar las galerías con más tranquilidad, pasarlo un sábado también para facilitar el acceso de según qué tipo de públicos, a lo mejor de familias, que entre semana es más complicado, y al final nosotros también tener este programa de invitados.
4: I de fons sona Un verano Mallorca, de Relsby. L'artista mallorquí actuarà passat demà, dia 11, al Parc de la Mà, a les 9:30, dins els actes de la Diada de Mallorca. L'entrada, recordam, és gratuïta.
14: Ràdio 5, Tot Notícies.
0: Un minut per les 9, repassem ara altres previsions informatives.
1: Manifestació de treballadores d'educació infantil de 0 a 3 anys enfront del Parlament per reclamar el desbloqueig de la negociació del conveni col·lectiu autonòmic. El Col·legi d'Arquitectes de les Balears dona a conèixer el balanç de l'edificació durant el primer semestre d'enguany i el Telèfon de l'Esperança presenta una campanya de prevenció del suïcidi i fa balanç de les seves activitats.
0: I ens acomiadem amb una bona notícia perquè dues doctores creen a les Balears un programa per prevenir el desgast professional entre els metges. La iniciativa de Maria Antònia Andreu i Belén González combinarà durant 5 mesos formació, retiris i acompanyament individual per millorar el benestar dels facultatius, un projecte que estudiarà els seus efectes sobre els participants i que ha rebut una beca del Col·legi Oficial de Metges de les Illes. Arribem a les 9, tornem amb més notícies al butlletí de les 10.
15: Las 9, las 8 en Canarias.
16: Radio 5 Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España.
15: Buenos días, en unos instantes comienza el pleno de control en el Congreso al presidente del Gobierno y a los ministros, primero después de las vacaciones, primero también desde la crisis de Ceuta. La mayoría de las cuestiones estarán en ese asunto y otras más generales conducirán inevitablemente a ello. Al presidente tres preguntas: Feijóo, PP, Abascal, Vox, Rufián, Esquerra, y luego cuatro preguntas a dos vicepresidentes, a Carlos Cuerpo y a Yolanda Díaz, dos para cada uno. De esas cuatro, tres son del PP, una de H. Bildu. Vamos a escuchar esas siete cuestiones aquí en directo en Radio 5. Por cierto, Sánchez, después de intervenir en este control, se va a dirigir hacia aquí, hacia Radio Televisión Española, para una entrevista a las 11 en el programa Mañaneros, de la que también vamos a ofrecer información en esta emisora. Pero lo primero es el pleno, a punto de iniciarse. Rosa Carreño, buenos días.
17: Buenos días. Y el presidente del Gobierno ya en su escaño, dispuesto a contestar esas tres preguntas en esta primera sesión de control. Tiene una de Alberto Núñez Feijóo, como decías, que es bastante general. Le pregunta cómo va a seguir gobernando lo que queda de legislatura. Santiago Abascal sí que es más concreto y quiere saber si el presidente está siendo chantajeado por Marruecos por la información que disponen de su corrupción y la de su familia, le dice el líder de Vox. Y Rufián pues le pregunta también por la legislatura, cómo afronta lo que queda. Una sesión de control, como decías, que va a estar marcada sin duda por la crisis en Ceuta. Prácticamente todos los ministros tienen preguntas sobre este asunto, sobre todo el ministro del Interior, que tiene cuatro preguntas y luego dos interpelaciones, una del Partido Popular y otra de Vox. Escuchamos ya a la presidenta.
18: Fue diputado con nosotros en esta legislatura, y de Josep Grau i Seris, que fue también diputado de esta Cámara y desarrolló una larga trayectoria de servicio público. Quiero trasladar nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, y a la familia de Pablo Vázquez, que hoy nos acompaña desde la tribuna.
17: Pues pedí a la presidenta del Congreso, a sus señorías, que se colocaran de pie para guardar un minuto de silencio. Decía, por un exdiputado que ha fallecido.
15: Suele ser siempre habitual, siempre lo comentamos, Rosa, sí, que al comienzo de los plenos haya un recuerdo a diputados que han fallecido, también en ocasiones al juramento, a la promesa de nuevos diputados.
17: Sí, es que ayer además no hubo pleno, el pleno se inicia hoy, ya que ayer, y como viene siendo habitual, cuando es el día de alguna comunidad autónoma, el Congreso no celebra sesión plenaria para que sus diputados, es una tradición que se ha instaurado en el pasado periodo de sesiones, cuando es el día de una comunidad autónoma, pues ese día sí que hay actividad parlamentaria, pero no sesión plenaria para que sus diputados pues puedan estar en esa comunidad. Ayer fue el día de Asturias, no hubo pleno, el pleno se inicia hoy, será hoy y mañana. De hecho, hoy se va a convalidar
18: abrimos
17: un decreto y mañana otros.
18: Y
17: escuchamos ya a la presidenta que
18: empezamos pide con las preguntas dirigidas al señor,
17: Feijóo, que inicie, que formule su primera pregunta.
15: Va a preguntar sobre lo que queda de legislatura, creo.
17: Exacto, en la que seguro pues Feijóo colará todos los asuntos de actualidad, como esa última resolución del Supremo,
19: señor Sánchez, de suspender en España, en la que usted todavía gobierna. Las aulas de todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de pimienta. La degradación de su proyecto afecta ya a los niños de este país, lo cual es intolerable. El problema es que usted no está pendiente. No está pendiente de la vivienda, no está pendiente de la calidad educativa, no está pendiente de la huelga sanitaria, no está pendiente del funcionamiento de la alta velocidad, ni de que las familias no lleguen a fin de mes. Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos y parece que esto tampoco le va a salir bien. Su preocupación en el día de hoy, señorías del Partido Socialista, son las preguntas que en la Audiencia Nacional se le hace o se le hagan a la gerente del Partido Socialista y lo que la gerente del Partido Socialista responde ante el juzgado sobre la financiación de su partido. Su problema es que el futuro político y procesal del presidente del Gobierno depende del silencio de demasiadas personas. Si la gerente canta, usted se va. Si Ábalos canta, usted se va. Si Zapatero canta, usted se va. Si Julio Martínez, si Gertrudis, si la directora general de la Guardia Civil canta, usted se va. Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos. O un presidente, eso sí, que hace listas de periodistas a modo de ficha policial. Respóndame, señor Sánchez, si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta, ¿usted qué haría? Muchas gracias, señoría.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És l'una i mitja, les legalitzacions extraordinàries impulsen l'activitat constructiva a les Balears en el primer semestre de l'any, segons les dades del Col·legi Oficial d'Arquitectes. De fet, suposen un terç del total. Des del Col·legi alerten que aquest efecte distorsiona les dades. Sense el decret de legalització, alerten, la creació de nous xalets hauria caigut un 11%. Pel que fa als plurifamiliars, l'increment al conjunt de les illes és d'un 12%, però continua sent totalment insuficient per donar resposta a la demanda. Bernat Nadal és el degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes.
2: Los unifamiliares. A mí me parece una buena noticia que sin tener en cuenta las legalizaciones se hayan reducido. Me preocupa el que la plurifamiliar no acabe de arrancar.
1: Avui és dimecres, 9 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us parla Jaume Vinyes. Repassam titulars amb Aina Escandell. Tot l'arxipèlag cannabis taronja.
3: S'esperen acumulats de fins a 50 litres per metre quadrat en una hora, que podrien arribar als 100 en 4 hores. A més, les ratxes de vent podrien assolir els 90 km per hora. El pitjor s'espera entre les 4 i les 7 de l'hora baixa, i des d'emergències es recomanen evitar desplaçaments i fer activitats a l'aire lliure. Preocupen especialment les ratxes de vent. Eduardo Parga és director del Centre de Coordinació d'Emergències.
4: Sabemos que va a llover, pero las intensidades son muy inciertas, ¿no? Pero sí que lo que más nos preocupa son esas rachas de viento que puedan venir asociadas a la entrada de la tormenta. No el viento sostenido, ni la lluvia a lo mejor en sí, sino esas rachas de viento cuando la tormenta s'activa.
1: La limitació de vehicles a Mallorca al Parlament.
3: El ple aprovarà previsiblement avui la presa en consideració del projecte de llei aprovat pel Consell Insular, que regularà l'entrada de vehicles a l'illa. Més per Mallorca, ja ha anunciat que hi votarà a favor i Vox s'abstindrà. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha defensat la iniciativa al Parlament.
5: S'establirà un nombre màxim de vehicles de lloguer que puguin circular per la nostra illa i s'implementarà una taxa amb efectes dissuasius pels vehicles que entrin a Mallorca que no tributin aquí.
1: Un 40% més de cridades al telèfon de l'Esperança.
3: Un creixement que s'ha produït el primer semestre de l'any en relació al mateix període de l'any passat. L'entitat assenyala que aquest increment és una dada positiva, ja que vol dir que més gent fa la passa de reconèixer que té un problema i demana ajuda. Maria Antònia Mateu n'és la presidenta.
6: Perquè si fa com a que no veïn res, aquella persona segueix enclaustrada dins el seu sofriment i no veu més enllà d'allò, i això el pot abocar en el suïcidi.
1: L'enxampen robant una botiga i en la fugida arrossega la dependenta amb el cotxe.
3: La Guàrdia Civil ha detingut un home com a autor dels delictes de robatori amb violència i intimidació i contra la seguretat viària després que arrossegàs amb el cotxe la dependenta d'una perfumeria després que l'individu hi robàs productes per valor de 600 euros. La dona va quedar ferida al terra després de ser arrossegada diversos metres per l'asfalt.
1: I en els esports?
3: El Mallorca prepara ja el partit de diumenge contra el Sabadell. L'equip de Luis García ha entrenat a Sombi Biloni amb nombroses baixes. Al lateral, Alberto Moreno no s'ha exercitat al gimnàs, i Arnau Puigmal, Abdon, Dani Luna i Caluma Júnior segueixen al marge. Els catalans arriben tercers com l'equip revelació a segona.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Durant les pròximes hores a les Illes Balears, ruixats i tempestes que podran ser localment molt forts, amb calamar-se i fortes ventades que podran superar els 90 km per hora. Molta atenció a totes les illes. Avís taronja i perill important per pluges que poden ser torrencials. Durant 3 o 4 hores es poden acumular 100 litres per metre quadrat. També tenim risc de rissegues a la illa de Menorca. Baixen notablement les temperatures. Màximes de 32 graus a Palma i a Eivissa i 30 graus a Maó i a Formentera. També destaquem mala mar amb onades de 4 metres d'alçada. Demà dijous encara possible ruixades a Eivissa, a Formentera i també a la illa de Menorca, tot i que amb menys intensitat. Baixaran les temperatures. 29 graus a Palma i a Eivissa, 28 a Formentera i 26 graus a Maó. Bufarà vent de tramuntana amb ventades fortes. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot per ara. Tornem amb tota la informació a partir de les 2:10 al Radio Diari Migdia. Us deixem ara en Punt de Fuga.
8: Fuga. Les illes des d'una altra perspectiva.
1: Molt bon dia.
9: dia, 1:35. Avui és dimecres 9 de setembre, dia de l'esperat canvi de temps. S'espera una baixada significativa de les temperatures, especialment al final del dia, i sobretot que arribin les tan ansiades pluges. De fet, totes les illes estan en alerta taronja des de les 12, des de fa hora i mitja, per ruixats i tempestes que poden ser molt fortes i acompanyades de calabruix fins i tot. Aquest nivell d'alerta es mantindrà fins les 8 del vespre, en què baixarà a alerta groga. Saludam en aquesta nova edició de Punt de Fuga a Paula Bendito. Paula, què tal? Com estàs?
10: Bon dia, Xisco.
9: T'has dut per aigua o no?
10: La veritat que no, perquè visc molt a prop de la redacció, jo. Espero no banyar-me.
9: Sí, però l'aigua no espera, no espera aquest tipus de previsions i de confiances. Bé, anem a parlar un poquet d'aquest canvi de temps. Saludam en aquesta hora a Maria José Guerrero, que és la portavó de l'Agència Estatal de Meteorologia. Senyora Guerrero, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, buenos días.
9: Sembla que ha arribat, no, és a punt d'arribar el dia que molts esperaven, no?
11: Pues sí, estamos aquí vigilando la situación meteorológica con las imágenes de satélite, con el radar meteorológico que nos permite ver llegar a un sistema nuboso con bastante precipitación y aparato eléctrico que está entre las costas peninsulares, principalmente las catalanas, y las Baleares. Lo hemos visto formarse muy cerca de la costa catalana y a lo largo de la mañana pues se está acercando hacia las Islas Baleares y ya casi está tocando la zona de costa de la Sierra de Tramontana. Así que en breve, pues por esa zona pues ya empezará a llover con intensidad.
9: És a dir, que de moment tranquil·litat, però l'arribada d'aquestes pluges és imminent. De quin valor, de quantes precipitacions podríem estar parlant, senyora Guerrero?
11: Nosotros estimamos que podía llover de forma torrencial y hasta los avisos los tenemos contemplados con una intensidad de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora. Y si está afectando como 2-3 horas continuadas, pues podía acumularse más cantidad, en torno a los 100 litros por metro cuadrado. También destacamos que estas tormentas nos parece que pueden ser bastante activas y llevar asociadas rachas de viento de 90 kilómetros hora o superior. Tampoco se descarta que pudiera haber algunas trombas marinas y algún tornado asociado, porque la situación, digamos que estamos en la época favorable para que se produzca ese tipo de fenómenos. Luego también como aspecto, digamos, más significativo y no tan adverso es el esperado descenso de las temperaturas, que se irá manifestando a lo largo del día de hoy y se prolongará en los días siguientes. Lo que es precipitación adversa, o sea, fuerte, torrencial, lo esperamos hoy. Hoy es el día más, pero lo que es las temperaturas sí que se suavizarán a lo largo de los próximos días.
10: Per saber què ens espera les properes hores, ara ja comentàvem, està arribant aquest front de cenota a la costa de la Serra de Tramuntana, però quin recorregut tindrà? Afectarà tota Mallorca? Deixarà de costat les Pitiuses? Arribarà a Menorca? Què s'espera durant les pròximes hores?
11: Sí, es un frente frío que va acompañado también de una vaguada fría en niveles altos que, en principio, según los pronósticos, pues espera que barra todas las islas. Lo que pasa que, digamos, la primera parte de ese frente pues parece que va a afectar a Mallorca y también a Menorca. Ahora mismo también se está acercando. No obstante, tras afectarnos esa primera parte, luego hay otro sistema que viene después con amplio recorrido, con longitud bastante apreciable, que afectará también a las Islas Pitiusas. Pero de momento, con la imagen de satélite y con la imagen radar, podemos visualizarla desde nuestro propio móvil, de nuestra televisión, nuestro PC, podemos verlo que, como ahora mismo, se está aproximando de forma clara a las Islas Baleares entrando por la Sierra de Tramontana y también a Menorca entrando por Ciutadella.
9: Idò, estarem molt pendents d'aquestes pluges, d'aquestes precipitacions. La darrera, senyora Guerrero, això és un canvi de temps. Deia vostè una baixada gradual, diguem-ne, a les pròximes hores de les temperatures. s'ha acabat l'estiu, podem estar una mica més tranquils o encara tornarem a tenir temperatures de, bastant importants de calor?
11: Bueno, digamos que el otoño, o sea, el fin del verano astronómico es el 23 de septiembre. 23 de septiembre cambiamos de forma, bueno, de forma astronómica de estación. No obstante, lo que es con temperaturas de verano, podemos seguir hablando de verano, pero eso sí, que no será como los 10 primeros días de septiembre, o los 9 primeros días de septiembre, perdón, los 8, porque hoy es 9 de septiembre, los 8 primeros días del mes, que parece que estuviéramos todavía con en pleno mes de agosto.
9: Podemos estar una mica més tranquils, però no del tot encara.
11: Exacto, todavía podremos seguir viviendo situaciones de verano porque, digamos, meteorológicamente y astronómicamente continuará, pero ya de una forma más suave, no tan bochornosa y, bueno, y pesada, que ha sido un verano largo y pesado. Sí,
9: bastant, bastant intens. I don María José Guerrero, portavoz de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Illes Balears, moltes gràcies.
11: Gràcies, buenas tardes.
9: Gràcies, estarem molt atents al que passi, com dèiem, en aquest canvi de temps. Ara torna amb Joan Manuel Zaldívar la secció Te diré coses a punt de fuga.
8: A punt de fuga, te diré coses.
12: Bon dia a tothom, torna el Te diré coses, el programa de Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears que parla del català de les Illes, del català de per totes les terres on es parla català, després d'un llarg estiu en què ha fet molta calor. Ha fet una calora... Sí, ha fet molta calor, i ja vos enyorava en Xisco Díaz, potser no tant...
9: Mira que s'han dit mentides.
12: Però en Margalida Rosselló l'he enyorat un poc més perquè no l'he vist en tot l'estiu, directora del Servei Lingüístic de la UIP. Bon dia, Margalida.
13: Bon dia, ben enyorats companys de Ràdio Nacional de les Illes Balears.
9: Bon dia, Margalida.
13: És un plaer tornar aquí, i jo no diria tant d'estiu. Han estat 4 setmanetes. Què ha estat, això? Ha estat una broma.
12: No, han estat 8, juliol i agost.
13: Perquè, clar, mos han passat en aviat, i hi ha moltíssima de gent que fa feina. No tothom ha penjat les botes.
9: No tothom és com tu, però ara no anava
13: que està 2 mesos, que s'ha agradat a la panxa.
12: No, jo he tingut només 3 setmanes de vacacions. En Xisco ha estat als Estats Units de vacacions.
9: No, de vacacions.
12: Retransmetent el Mundial. No. I tu, Margalida, no has tingut ni un dia de vacacions.
13: Jo he estat a la Universitat de les Illes Balears fent feina.
12: Molt
13: bé. Bé, com que teníem un ventiladoret, no ha fet tanta calor.
12: Ni aire condicionat.
13: Fem moltes obres. No sabeu que la universitat està tot a l'aire. Ja se fa un pla de regeneració elèctrica i la cosa anava un poc justet aquest estiu. I amb el ventilador han passat. Però bé, n'hi ha que estan pitjor
9: que
13: nosaltres.
9: És una situació que hem arribat a conèixer aquí.
12: Han donat la notícia de que la Universitat de les Illes Balears funciona completament amb energies renovables, no?
13: Sí.
12: Ha estat així, Xisco?
9: Sí, en l'inici del curs escolar comentàvem dilluns la tornada a les aules, ara demà dijous ja serà per a les escoles, però sí, era una de les coses que destacàvem en aquesta tornada a les classes, 11.000 alumnes, quasi res.
12: Sí. Podeu pensar que aquest no és un programa de català perquè no parlant del català, però parlam en català i sempre es poden aprendre coses.
13: I sí, i si podem ajudar, empenyo una mica t'escarro de no desaprendre, que ja també és gran cosa. Així com està tot aquest món, ja és gran cosa no desaprendre, i el manco, saber que també podem innovar, que el català no és una llengua, no és una llengua només de diccionari, de quatre acadèmics i il·luminats que defensen una causa, sinó que és una llengua viva i que l'han de fer viure, i que, com a tal, crea i recrea paraules com és un organisme viu, així funciona.
12: Per exemple, avui ens vols parlar de...
13: Avui tenc corolletes que, per evadir-nos d'aquesta calor que sembla que ha fet, diuen, que no sembla que hagi acabat tampoc, he duit un termes en anglès, en principi en anglès, que tenen la seva versió en català i que, com que el concepte mos ha arribat per via, diguem-ne, quasi bé americana, sí, sobretot això, m'ho ha mogut en anglès. Com que crea bé la cosa en la paraula, bé la cosa en anglès, per tant, la paraula en anglès, i ja s'ha divulgat moltíssim en anglès, però sabem que hi ha els termes equivalents en català i que per això avui m'he encorrellat a explicar-vos la possibilitat de girar la truita i aquestes coses tan modernes també fer-les en català. Mireu, de street food i food truck, que no tothom sap anglès, de street food i food truck passam a menjar de carrer i a cuina sobre rodes.
12: Cuina sobre rodes, en lloc de food truck, que és un camió de menjar.
13: Sí, ara veurem tira a tira com funciona tot això.
9: Sí, perquè hi ha matisos, no?
13: Hi ha matisos...
9: Per cert, m'agrada molt lo de li donar la volta a la truita per parlar de cuina. Està molt bé.
13: No són tan enginyosa, però mira, a vegades se sent el llum i així.
12: Sí. Street food.
13: Street food. Bé, però és una obvietat, però recordem que tenim públic de totes les edats, gent que pintura no s'ha pogut formar en anglès i no sap molt bé de què parlam. Per això ara, tira, fora nervis, ho explicarem.
12: Vinga.
13: Segurament, tot aquest dia, els estius és una etapa de l'any molt propícia que mos passegem per fires, anem a festivals de música que ara estan tan de moda, anem a festes populars o qualsevol altre esdeveniment a l'aire lliure en els pobles, sobretot. I ja no mos ve gent de nou trobar una food truck. I això, paraula per paraula, vol dir menjar furgoneta, és a dir, furgoneta de menjar, furgoneta on hi fan menjar. Això un temps ja existia, eren les torroneres i podies comprar torroneres, en dèiem en el nostre poble, que no només venien torró, venien juguetes també i també coses per menjar normalment envasades, però també llavors jo ja un poc de més gran vaig veure aquestes petites casetes que hi podies anar a menjar una hamburguesa o una salsitxa. Això ja era
12: una... les festes del poble, això, sempre.
13: Això ja era una precursora d'aquestes furgonetes que fan menjar, que cuinen realment. És una cosa un poc més elaborada. No necessàriament una food truck ha de ser una furgoneta on només facin allò que se'n diu menjar porqueria o menjar ràpid, hamburguesotes i poca cosa més. En aquestes furgonetes ja s'han com especialitzades molt. Recordeu que Pintura fa 2 o 3 anys, fa més, no ho sé molt bé, s'han posat molt de moda aquestes hamburgueses que en comptes de ser de can capolada i prensada, diguem,

0: Ferran Adrià.
1: No sé. No sé si hi ha por la Sabonera o no, per damunt, però bé. Per tant, això se diu una food truck. Per tant, ja no molt bé d'anar a trobar furgonetes en què s'elabori menjar, en què siguin petits restaurants de Montrodes, sí, i també ja se parla de street food, és a dir, menjar de carrer, que és aquesta, el menjar d'aquest tipus que sigui fàcil perquè puguis anar menjant pel carrer mentre és una fira, mentre badoques una cosa o l'altra, etc. No el renou, simplement que ara li posen un nom anglès i ja és tot el món. Perquè hem anat a gelats, a gelateries ambulants, hem menjat cotó fluix ambulant, hem menjat, que hem menjat més?
0: Castanyes.
1: Vull dir, a les xurreries. Vull dir, com a concepte en si ja existia. Però ara se li ha posat un nom en anglès i a més xulo.
2: I si li poses, Marilí, si li poses premium després, sí, això ja són 50%.
1: Només és que, volen dir que la carn és un poc més bona, sí, que no només simple un rum capolat. Bé, per tant, començant per street food, literalment significa menjar de carrer. I aquesta és precisament una de les formes que proposa el TERMCAT, que recordem que és el centre de terminologia i que dona el vistiplau a la introducció de termes nous a la llengua. I després ja vendrà en el diccionari. El TERMCAT és la porta d'entrada dels neologismes. També podem parlar... Perdona?
0: No. No, per anava a dir, explicar que els neologismes són les paraules noves.
1: De nova també, creació.
0: Que la gent mos entengui.
1: Intentam no ser massa pedants en el seu llenguatge i no ser molt acadèmics.
0: Bé,
1: perquè
0: és
1: molt divulgatiu. Per tant, també podem parlar de cuina de carrer, street food, no és vera? Però hi ha un petit matís, que menjar de carrer és el menjar que es prepara i es ven en aquests establiments mòbils. Menjar de carrer. Mentre que la cuina de carrer fa referència més aviat en aquesta manera de preparar i oferir els aliments. Cuina.
0: No és el mateix.
1: No. El menjar, tu pots fer menjar, comprar menjar de carrer i que no l'hagin elaborat allà. I, en canvi, cuina de carrer seria més bé aquestes furgonetes que te'l preparen davant en el mateix moment. I el que passa en la food truck? Tenim diverses possibilitats. Podem dir camió de cuina sobre rodes, si en aquell moment és un camionet, una furgoneta adaptada, i te preparen el menjar en aquell moment.
0: Camió de cuina sobre rodes.
1: Sí, és una denominació descriptiva, és transparent, però clar...
0: Molt llarga.
2: Sí, una mica.
1: Han de ser conscients que són camió de cuina sobre rodes. Són moltes paraules i és més complicat que te quedi en compte de dir food truck. A furgoneta. I ja està. Han de ser productius, també. Han de facilitar les coses.
0: I del que proposes?
1: Que el TERMCAT digui això, fantàstic, però han de tenir en compte que el dia a dia i amb aquest entorn tan informal necessitem solucions també un poquet informals i ràpides, que se moguin aviat. Jo proposaria furgoteca.
0: Furgoteca
1: és una...
2: Mescles dos conceptes.
1: És una proposta del TERMCAT que és més original, més genuïna, és curta, ràpida, com tot en aquesta vida actualment. Furgoteca, formada a partir de furgo, de furgoneta, i teca, de menjar.
0: De teca, no se teca de ser discoteca.
1: No, ni teca de fusta tampoc.
0: No.
1: Teca, de menjar. I, per ventura, serà el gran moment que hi hagi molt de parlants que descobreixin la paraula teca, perquè ja no és una paraula que tingui gaire ús i que possiblement moltíssima de gent no l'ha sentit dir mai. Aquí hi ha teca, és a dir, aquí hi ha menjar, aquí hi ha una cosa que te sacia, que t'omple. Per tant, furgoteca.
0: Furgoteca i menjar de carrer.
1: I menjar de carrer.
2: I la que comentaràs ara jo m'agrada molt.
1: T'agrada?
2: Sí.
1: El TERMCAT també recull les formes tecabús, sí, i gastrobús.
2: El que passa que això entenc que va més relacionat a si és un vehicle
1: en
2: més...
1: En el tipus de vehicle, que ja sigui una mica més gran, que se suposa que per aventura tu ja hi pots pujar. És com si fos quasi com un tren, un vagó d'un tren que restaurant. És el restaurant. I doncs això seria el mateix, però que ja t'hi pots seure de dins. Jo no n'he dit cap de tecabús ni de gastrobús, però jo crec que aniria per això. La qüestió és ajuntar paraules, crear un terme nou i que funcioni i fer-lo rodar amb aquesta pàtina, amb aquesta oloreta de modernó, eh? De dir, nosaltres, molt, molt, molt, nosaltres, parlants de català i creadors de paraules en català, molt, molt

0: Us ho contàvem al titular. Una dona de 67 anys ha mort ofegada avui a Hora Baixa fa la nit després de caure al carrer quan més plovia i quedar atrapada en els baixos d'un vehicle. La Guàrdia Civil se n'ha fet càrrec de la investigació. L'accident s'ha produït quan la pluja caia de forma més abundant. La falanitxera ha relliscat i ha caigut davall un cotxe. La víctima no ha pogut sortir i s'ha ofegada sense que ningú pogués ajudar-la. Alertats pels veïns, quan han arribat als serveis d'emergència, només han pogut certificar la seva mort. La batlessa de Falanitges, Catalina Soler.
1: M'havien avisat, ho havíem avisat, havíem alertat, però de vegades un no pot pensar, o si pot passar o no, i diu no serà res, però mira, hem de ser... Hem de tenir molt de ment en tot.
0: El consistori ha suspès per avui tots els actes festius previstos a Cas Concos. La Guàrdia Civil, recordem, se n'ha fet càrrec de la investigació. Una víctima mortal que fa palès de la gran magnitud de la tempesta que ha travessat les Balears. El temporal deixa a les Balears 154 incidents fins a les 6 de l'hora baixa, la majoria a Mallorca. Són dades registrades a la seu de l'U2, la majoria per caiguda d'arbres, inundacions i despreniments. Els bombers de Mallorca, per la seva banda, han intervingut a 85 incidents lleus. Destaca un rescat d'una persona calvià o tancaments de carreteres per caiguda d'arbres també. La zona més malmesa per aquest temporal es banya el Bufar, Esporles i el Port d'Escanonja. Segons les dades provisionals de l'AM, s'han registrat fortes ratxes de vent a Capdepera que han assolit els 109 km per hora o a la Universitat de les Illes on s'han arribat els 94 km per hora. El campus, de fet, s'ha vist malmès per la tempesta on han volat plaques solars i tanques. De fet, s'han suspès les classes avui a Hora Baixa però preveuen que demà la jornada transcorri amb normalitat. El fort temporal també ha sacsejat la ciutat esportiva Antonio Asensio, per la qual cosa s'han suspès també tots els entrenaments dels equips de formació. Hi ha diverses zones inundades, tanques esfondrades. Eduardo Parga, director del Centre d'Emergències de l'U2, diu que tot i que la meitat de les incidències ja estiguin solventades, encara fan feina.
2: Hemos tenido un pico de trabajo entre las 2 y las 4 de la tarde de muchas llamadas, reportando muchos incidentes, luego se ha ido normalizando y estamos trabajando todavía en esa resolución de incidentes.
0: En referència a les precipitacions, han caigut 47 litres per metre quadrat a Llucmajor, 34 a Santa Maria i 30 a l'aeroport de Palma, que ha registrat més de 200 vols amb retard i 40 cancel·lacions. Uns contratemps per meteorologia adversa que també han patit els serveis ferroviaris de Mallorca, la caiguda d'un llamp ha provocat un tall a la catenària a l'altura de Son Sardina, que ja ha estat restablert. A l'Hospital de Manacor s'ha hagut de tancar un quiròfan per inundació i s'han suspès 6 operacions quirúrgiques. Recorda molt, les pitius es continuaran en alerta groga des de les 9 del vespre fins a les 8 del dematí. Una tempesta que ara per ara ha deixat ja uns 17.000 usuaris sense llum entre Mallorca i Menorca. Les zones més afectades són Andratx, Vall de Mosa, Palmanyola, Esporles i Dellà. A Menorca, la línia Villa Carlos des Castell està afectant gran part del municipi. En plana política, el Parlament, amb el suport de PP i l'Esquerra i l'abstenció de Vox, comença a tramitar la limitació d'entrada de vehicles a Mallorca. Tot això després de prendre en consideració la iniciativa aprovada pel Consell de Mallorca. El president insular, Llorenç Galmés, ha demanat al Parlament celeritat en la tramitació perquè pugui entrar en vigor abans de la pròxima temporada. La norma, recordam, no afectarà els residents ni tampoc els no residents que tinguin un habitatge a Mallorca amb un vehicle que tributi a l'illa.
3: S'establirà un nombre màxim de vehicles de lloguer que puguin circular per la nostra illa i s'implementarà una taxa amb efectes dissuasius pels vehicles que entrin a Mallorca que no tributin aquí.
0: L'oposició, per la seva banda, li ha retret el retard en l'elaboració de la llei i no ha volgut aprovar la llei que havien proposat més i els socialistes amb mesures similars. Una sessió de control on no només s'ha parlat de la limitació de vehicles, l'oposició ha carregat contra les mesures de contenció turística anunciades per l'executiu i la presidenta ha defensat que s'ha iniciat un canvi de tendència. Les manifestacions contra la massificació, la polèmica sobre la cogestió aeroportuària, el nou rècord de turistes arribats fins al mes de juliol, han estat alguns dels arguments que han utilitzat el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apastaguia, i el portaveu socialista, Iago Negueruela.
4: I vostè em dirà, el creixement, sobretot, el centram en la temporada baixa. Però és que el mes de juny hi va haver 1.930.000 persones a les Illes Balears. És el juny amb major pressió turística a les Illes Balears d'ençà que tenim dades. A on és la contenció, senyora presidenta?